Jesús. Ahora libre, libre, libre, libre, libre, sano, sano, sano en el nombre de Jesús.